0: Jaume IV, fill del rei Jaume III. Les arqueòlogues no han trobat evidències de la tomba de l'infant Jaume IV a l'antic convent de Sant Francesc ubicat a la província de Sòria, però sí les restes d'un cos que ara hauran d'analitzar. S'han remogut d'haver 100 tones de terra a la cripta on, teòricament, va ser sepultat l'hereu de Jaume III el 1375 als 38 anys. Un indret que ha patit diferents remodelacions als del segle XVIII quan es va buidar i reblir de runes. Han trobat això sí, unes restes. Elena Inglada és arqueòloga.
1: Aquesta part que veiem aquí és la més antiga del convent i en aquella zona d'allà és una zona d'enterraments. Allà és on hem fixat una mica els esforços. Hem trobat un individu que per gènere, rang d'edat, etc, etc, podria coincidir. Mostrejarem i mirarem de trobar la resposta.
0: La campanya d'excavacions, impulsada per l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell de Mallorca, va començar el passat dia 15 i acabarà la setmana que ve. Dóna continuïtat a la iniciada del 2008 per trobar les restes de l'últim membre de la dinastia del Regne Privatiu de Mallorca, que mai no va arribar a regnar. Llorenç Perelló és el director general de Cultura del Govern Balear.
2: Conèixer una part de la història de Reina Privatiu de Mallorca que ara mateix encara té moltes sombres o moltes oscuritats que desconeixem, com és exactament on està enterrat l'infant Jaume IV. A partir d'aquí m'ho donarà per poder seguir fent investigacions i conèixer molt més d'aquesta història desconeguda.
0: I fins aquí aquest informatiu. Les notícies de les Illes tornen a partir de la 1:30 a Ràdio Nacional d'Espanya. Fins després, adeu.